nit, vaig suar temps a te ruie sense nit. Aș querit més pentre lo i està fins amb veri metgem i és pentru mi mare vi. Serem de veu, vor ser arne mi esquesais. Vaig suar temps a te ruie sense nit. Aș querit més pentre lo i està fins amb veri metgem i és pentru mi mare vi.